0: historia de Efecto Pasillo con las campanadas de boda.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
5: Memoriza, memoriza, Ona Mar FM en la ràdio de tu cotxe i disfruta de la mejor música.

0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan controlats o gairebé. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa a nivell 4 també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia i es manté activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. I els tècnics revisaran aquest matí l'esvorant que es va obrir a Barcelona, prop de l'estació de Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. I el secretari general de l'OTAN ha donat suport a aquests últims atacs dels Estats Units contra l'Iran. Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, Turquia, en el dia clau i últim d'aquesta cimera anual. 3 morts i diversos ferits a Ucraïna, segons fonts oficials, per diversos atacs russos. Una de les víctimes és a Kiev, que ha patit el tercer bombardeig en menys d'una setmana. El president Zelensky participa encara a la cimera de l'OTAN, on ha tornat a reclamar als aliats més defenses antiaèries. I les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I a Cultura avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini i la Ludwig van Oalosa. Avui obre el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Mushka, i el gallec Sensenra.
1: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: El temps, calor extrem amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta de calor. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Back to life.

0: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. ¿Tu fachada presenta humedades o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com. Parqueix tu dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Escúchanos desde tu móvil.

0: particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho, el teu projecte comença aquí.
1: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.

Papallona de Doctor Prats també. Anima'm-nos des d'aquí en aquesta jornada, aquest dimecres. Ara mateix són 2:05 d'11. Seguim amb més i més èxits des d'aquí. Des d'on, si no? I és que tenim preparat per tu un bon reguitzell de bones cançons. Entre elles aquesta de Martin Garrix, Angel, For It's Over.

0: this out. Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Tu-tu-tu-tu-ru. Així és com sona aquesta cançó de Sidorland. I d'aquesta forma la compartíem amb tu. 33 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona abans d'arribar al migdia d'aquest dimecres. Encara resten uns 22 minuts, eh? Nosaltres que seguim, i tot seguit per recordar-te que avui i fins l'11 de juliol arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum a la ciutat de Barcelona. Hi ha un munt d'artistes, entre ells la cantant de Nova Jersey, Halsey, qui actua aquesta nit, i nosaltres tot seguit l'escoltarem juntament amb DJ Tiesto, amb aquest You Shall Be Sad des d'Onamar FMI. Tot seguit, Lionel Richie.

0: Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol i sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc. Ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja tenen resposta del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades, producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats, o gairebé. Això mentre més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4 al màxim també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el Pla Procicat per calor intensa. A aquesta hora hi ha d'haver novetats en relació a l'esvoranc del Putxet arran de les obres del metro. Responsables de la Generalitat i dels cossos de seguretat explicaran quin és l'estat del terreny i si els veïns desallotjats poden tornar ja a casa seva. Desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Aquesta banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i nou barris de la capital catalana, segons la investigació. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat aquests fets, ja han obert una investigació. En cultura, avui engega el festival Vall Viva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antoni Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. I avui arrenca el Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muxca, i el gallec Sant Senra.
1: Esports.
2: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta a hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de la temporada. I aquest migdia també es fa a hores d'ara el sorteig a la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
0: I el temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
1: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

La veu de vellut de Maria Carey amb el seu Almost Home ens acompanyada mentre seguim avançant en aquest migdia de dimecres. Passen 20 minuts de les 12. Ens quedarem tot seguit amb Robin Schulz, amb Francesco Jaitz i el seu Sugar. També recuperarem una de les cançons de David Bisbal, però abans Plagi Ice Cream ens acompanya amb aquesta cançó. Sempre

0: will I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona? Sí. Ah, com es deia això? Yes. You go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
5: Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
6: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Con este verano,
7: Bon Amor FM.

0: con Amar FM.
1: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Este verano,
6: Bon Amor FM.

0: que és el més nou d'Alok, el seu Dive into the Ocean. Ara mateix, en aquesta tarda de 8 de juliol, una de les més caloroses, ara mateix, 35 graus aquí a la ciutat de Badalona i Barcelona pràcticament igual, això que estem al costat de la platja, del mar, Així doncs que mira, molta calor.
1: Este verano, una mar FM.
0: És que és el que toca, perquè som estiu, escolta'm tu. Des d'ara i fins al punt de les 7, com cada dimecres, durant tot aquest mes de juliol, encara abans d'agafar vacances, la música n'és la protagonista. David Ramon, un servidor, sí, aquí en directe, des de l'estudi, qui t'acompanyarà? A través de la 88.0 i des d'onamar.net tenim, per exemple, Recuperant l'oreja de Van Gogh, abans, però, Meghan Trainor, amb el primer senzill, Getting Girl, segur que et sona i força.

històries d'amor que s'acaben a les 5 i 10 d'aquesta tarda, recordant i recuperant Larga T d'Anna Mena des del 2025. Des del 2016, una estiuenca Verano, en la veu de Leire Martínez, quan encara era la veu cantant de l'Oreja de Van Gogh, abans de començar la seva carrera en solitari, 10 anys després, pràcticament aquest 2026. Amb ells, fins a un quart de 6 de la tarda d'avui.

89. Agafa't fort perquè això són molts anys, eh? Encara sona en una tarda de dimecres del 8 de juliol del 2026 a Bona Mare. Això sí que és un petit miracle, perquè com el bon vi, les cançons bones amb el temps encara són millors. Segueixes a les tardes musicals de Bona Mar, estiguis on estiguis, de vacances, a la feina, potser a la platja o a la piscina, intentant refrescar-te o menjant un gelat en una terrasseta. Sempre una bona opció de fons és escoltar i compartir la bona música dels teus artistes preferits que tenim aquí a Bona Mar. Camí cap a dos quarts, a punt de tornar, si et sembla, a l'actualitat d'aquest 2026. Sí, va, vinga. Doncs vinga, som i no et faig esperar més.

0: És l'amor de la meva vida, no la Julieta, sinó el títol d'aquesta cançó que publicava el 2025. A punt de recuperar una fantàstica balada pop dels Imagine Dragons. Viatjarem fins al 2014 per recuperar el seu Demons, un dels primers èxits que també et presentàvem aquí a Ona Mar. 6 minuts i arribarem a 2 de 6 de la tarda. Ens en queda una per avançar els consells comercials.
1: Ona Mar FM.

0: Sergio Dalma, aquí a la 88.0.
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mar Adedeo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mar Adedeo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mar Adedeo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
2: Excuse me. How can I get to the center of Barcelona?
3: Com es deia això? Yes, you go, metro...
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia som més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
5: La ràdio més playera i refrescante del verano. Una Mar FM.

Doncs vinga, és en Sergio Dalma amb Andrés de Vicio des del 2019, una miqueta de música llatina que sempre ens agrada, amb temes com aquest Dona, que ara mateix ens regalem aquí a Ona Mar. A punt, Dijon, amb Queixa. I després sí que tornem ja a l'actualitat més recent.

del 2026, dedicat potser a tots aquells que ho estan una mica, eh? Vinga, a punt Mr. Now It All amb Teddy Swims, una d'aquelles cançons i balades elegants, elegants, eh? Que ens van arribar fins a 3/4 de 6 de la tarda. Per cert, si entres a segonamar.net, recorda que hi ha noves entrevistes penjades d'artistes que han vingut aquesta darrera setmana aquí a la 88.0. Així doncs que pots entrar a onamar.net, anar a la secció a la pestanya d'entrevistes i escoltar-les com un podcast sempre que tu vulguis.

de l'amor per estar feliços i contents i enamorats. La que ens reparteix Mamaduix amb aquesta producció del 2025, tocant de peus a terra amb l'actualitat més recent. Ara mateix, Dinner Party, un d'aquests temes que m'encanta compartir-lo amb tu, que ens escoltes. Això porta per nom Dinner Party, és la darrera producció de Niall Horan, aquí a Onamar.

mitjana. Mira quan les coses van acabar a tornar. Nosaltres acabem aquesta primera hora des de les 5, que t'he acompanyat David Ramon amb molt bona música, amb els teus artistes preferits i les darreres novetats. Doncs vinga, arribarem a aquesta primera part de la tarda al teu costat, a les 6 de la tarda, i ho farem amb la reina del pop, perquè encara no hi ha ningú que l'hagi desbancat. Evidentment estem parlant de Madonna, tot i que té 9 senzills i que durant el dia els pots anar escoltant aquí a Ona Mar. Ara ens quedem amb el seu papà Don Preach, dels grans clàssics. Amb ella fins a les 6 de la tarda.

És el més nou de Bombay amb el seu Llamas, una vegada més. Ens serveix per dir-te molt bona tarda, molt bona tarda de dimecres aquí a la sintonia d'Ona Mar. Ens intentem posar, mira, 30 graus de temperatura, havíem començat amb 35. No està gens malament, eh? Això porta per títol Llamas, una de les darreres produccions de Bombay, com et comentava. Les 6 i 3 minuts. Així doncs, que gràcies per seguir una hora més amb nosaltres. David Ramon fins al punt de les 7. A punt el més nou de David B. Abans, però Perduts, tu i jo. A la nova proposta de Cora, que fa molt poques setmanes que ha entrat a la nostra graella musical. Gràcies per escollir-nos i per escoltar-nos des de la 88.0, també des d'onamar.net. Com et deia, David Ramon fins al punt de les 7. Si et sembla, som-hi, segona hora per estrenar.

avançar aquesta segona. I seguim amb més novetats, que el cabàs n'està ple. Ho fem amb Dry Safe i Miles Smith, un altre tema d'aquells elegants que ens agrada regalar-te les teves orelles, els teus oïdes, que ens escoltes.

Doncs mira, les 18 i 18, I la temperatura baixant, perquè hem començat amb 35 graus a les 5 de la tarda i ara estem a 33,8. Menys mal, aviam si de cada nit baixen, perquè diuen que aquesta darrera nit han sigut tropicals, Per sobre dels 32 i 33 en molts llocs, a moltes poblacions del país. Ara mateix, el Genie Happy People dels REM segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu amb moltes més cançons per alegrar-te la tarda.

A punt la balada de Vampire amb Olivia Rodrigo del 23 i ara encara els Offenbach amb Waterhouse i amb el seu catxí, tema alegre i vitalista, compra també les tardes musicals aquí a Ona Mar. Música d'aquella que ens agrada i que ens agrada compartir al teu costat, potser si estàs a la botiga, al despatx, o molts de vosaltres, potser alguns que ja heu fet la primera operació de vacances de sortida i esteu, oita tu, al poble. També des de lluny ens podeu escoltar des de onamar.net, eh? Va, vinga, a punt, Olivia Rodrigo.

Són Roser amb Bruno Mars i el seu APT, que hem tornat a fer sonar i a fer vibrar-lo amb tota la seva força aquí a On Mar. Escolta'm, 2 minuts i arribem a 2 quarts. Això vol dir que consells comercials, fa calor, per què no muntar una festa a la platja, per exemple, seria una bona opció. Doncs és el que ens proposen els Fredic amb aquest nou senzill.

0: Sin ti no sé vivir si no és contigo, d'Aimi Música, amb una altra de les propostes nacionals, Dance Pop, amb aquesta mescla que ens arriba de DJ Aimi Música. A punt, Talk to You, amb Anort, és el vital de la setmana, que una vegada més està a punt d'entrar en acció a través de la 88.0, a través de Bona Mar, 33,7 graus. Mira, va baixant, ja no són els 35 de les 5 de la tarda, que Déu-n'hi-do, quan he vingut a les 4, quina calda feia el carrer, Déu meu. Acabem de començar.
1: Next Level te ofrece el tema vital de la setmana.
0: Encara ens queda tot el mes de juliol i agost, Déu-n'hi-do.

temes més coneguts dels Fools Garden. Aquesta versió que ens regalava Alan Parvin el 2021 del Lemon Tree. Acostant-nos cap a les 7 de la tarda amb una balada pop d'aquelles una mica lentes per relaxar-nos i baixar una mica el ritme, que de tant en tant també va bé, eh? Des de la ràdio musical dels èxits que van amb tu, des d'Ona Mar, a Pont d'Andelion. És el més nou d'Ella Langley, que comença a sonar. 10 minuts mal comptats i les 7 de la tarda.

descomptats, mira, i la temperatura, mira, es manté a 33,5, però hem començat amb 35 graus, a les 5 de la tarda. Arribem a les 7 amb Sweet Loving de Sigala i Brian Christopher des del 2015. I per part meva, doncs, desitjar-te que acabis de passar molt bona setmana si estàs de vacances i si estàs, doncs, treballant, mira, com és millor, almenys compartir aquestes hores amb nosaltres a través de Ona Mar. Et deixo i tornaré dilluns a les 5, aquí a la 88.0, aquí a Ona Mar. Sigueu feliços i passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: de WhatsApp de la feina. 200 missatges al dia. Àudios saters, memes i, enmig de tot, el comunicat important que no trobes mai. Cansat del soroll? Hi ha una app feta per la gent sense ordinador ni correu d'empresa. Es diu Òmnio. O-M-M-N-I-O. Òmnio, la comunicació que arriba bé a tothom.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.